0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Al futur,
6: esteu. El futuro é noso.
5: Una Odesa.
7: En plural.
6: Abriendo ventanas para un mundo máis xusto e sostible.
5: Ubrin finestras para un mundo máis xusto e sostenible.
6: Onda Odese.
7: En plural.
8: Bienvenidas y bienvenidos a El Futuro es Tuyo en plural, el espacio donde las voces del territorio suenan fuerte por el desarrollo sostenible, conectando personas, ideas y acciones desde lo local hasta lo estatal y promoviendo la difusión de los valores de la Agenda 2030, siempre a través de alianzas para transformar nuestra realidad, siempre, siempre desde la perspectiva del periodismo de proximidad. Además, hacemos gala de nuestra pluralidad lingüística y cultural, con un programa que suena como sus distintos territorios. En este caso, suena en castellano, en catalán y en gallego. Este innovador programa, además, se centra en cuatro grandes temas que atraviesan la realidad y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible: emergencia climática, mundo rural, género, inmigraciones e integración. Te habla Sonia Morales desde el sur peninsular, desde la EMA-RTV, para recordarte que en este segundo episodio encontrarás claves para un tema tan fundamental como es el mundo rural. Territorios llenos de vida, saberes y propuestas que muchas veces se quedan fuera del radar. Y para empezar este recorrido por el mundo rural, nos vamos directas a Territoris Catalans, de la mano de nuestras compañeras de Radio Televisió Cardedeu, que han decidido irse a la calle para saber qué opina la gente como tú. Así que esto es El Altavoz, nuestra forma de darte tu espacio como ciudadano en los medios. Aina, nuestra compañera en Cardedeu, ha salido del estudio con el micrófono en la mano para tomar el pulso a la calle y saber qué piensa la gente sobre el mundo rural y su situación actual. ¿Qué te has encontrado, Aina?
9: Pues Sonia, la verdad es que muchas opiniones. En un contexto donde el cambio climático está suponiendo muchos cambios, hemos querido saber la opinión del pueblo sobre el impacto de esta emergencia climática en el mundo rural. ¿Qué consecuencias han notado o qué les parece injusto sobre el trato que reciben? No solo hemos hecho un recopilatorio de opiniones, sino que hemos abierto una ventana a una realidad que a menudo es ignorada. Hemos sido el altavoz del pueblo.
10: O altofalante.
11: El altavoz.
12: L'altaveu.
9: I és que el món rural és molt més que paisatge. És territori viu, gent que hi viu i que hi treballa. Memòria, sostenibilitat, alimentació, cultura... Però sovint és un món invisibilitzat, oblidat o directament ignorat. Per començar a conèixer com veu la gent al món rural, primer els hem preguntat què els ve al cap quan pensen en món rural.
13: Ve al cap els pagesos, els ramaders... I tot aquest, el sector primari, principalment, no? Que és agricultura pesca...
11: La muntanya, els pallessos, les masies... quan penso en això, diferencio, no?, el que és la ciutat d'anar a viure al camp amb l'altra història que té, clar.
12: Bueno, el que em ve al cap són els pobles aquests que la gent viu amb més tranquil·litat, on gairebé tot és sector agrari i que viuen bastant de la pagesia, i d'aquests grans latifundis on tenen bastant terreny per conrear.
9: Naturalesa, agricultura, tranquil·litat, però també feina dura. Diferents mirades i percepcions sobre el món rural. Un món en el que, com tot, en els darrers anys s'estan produint molts canvis degut a l'emergència climàtica. Aquests són alguns dels canvis que la gent del carrer ha notat.
12: A veure, al sector rural el que sí que estem veient és que cada vegada la gent que viu a la ciutat li tira més anar cap al sector rural per descansar, per buscar una tranquil·litat que a la ciutat no té. I llavors també estic veient que últimament la gent s'està intentant cuidar bastant a l'hora de menjar i està intentant menjar producte bastant de quilòmetre zero o d'aquest de pagesia, no?
13: El que veig és que hi ha les explotacions cada vegada són més intensives, buscant cultius que els donin un rendiment ràpid, buscant també, per exemple, el que és la ramaderia, doncs tenir els animals quiets pel seu engreix més ràpid, amb productes que no són els adequats i que ens afecten a la nostra salut.
11: Més que canvis que jo hagi notat, sí que veig la tendència de que cada vegada hi ha més persones que estan fent la pagesia, i llavors això està també... ho notarem perquè cada vegada doncs, n'hi ha més comerços com a bueno, grans superfícies, llavors el menjar que tenim a casa és diferent, tot envasat, vull dir, la desconnexió de la gent que conegui, no?, com funciona, sí que això sí que ho veig.
9: Veiem que algunes de les persones veuen que la manca de relleu generacional ha canviat a pitjor respecte a altres anys. I altres també veuen que el món rural esdevé cada vegada més un refugi per escapar de les presses i l'estrès de la ciutat. Però com perceben el tracte que pateix aquest sector, ja sigui des dels mitjans, com des de l'administració o la pròpia ciutadania? Quines injustícies hi veuen?
11: Els preus, clar. Penso que a vegades vas a comprar i veus que ve de l'estranger, que jo no dic que no, que està bé, però els preus que estem pagant aquí, que són, els estem donant molt poquet, perquè això sí que ho sé per economia, a la gent que està ara fent la pagesia i estem pagant, que s'ha de pagar els arancels, el transport,
12: Bueno, és un sector que el que jo veig és que és un sector superdur, que vol dir treballar moltes hores cada dia, no tenir dies de descans, i això naturalment t'ha de portar un benefici econòmic o algo que t'interessi continuar fent aquesta feina tan dura, perquè és una feina que no faria qualsevol persona. També veus que amb aquestes grans marques i supermercats i grans cadenes pues, apreten molt en els pagesos, i pel que tinc entès els pagesos pràcticament viuen de les subvencions que dona l'Estat, i si aquestes desapareixen, pues, complicat ho tenen.
13: Veig que les grans superfícies s'estan aprofitant de preus tan precaris que estan posant en els ramaders i agricultors, perquè veig que els obliguen a fer unes vendes per sota del seu preu de cost i aquests pobres, doncs, bueno, pobres entre cometes, sempre, doncs no poden lluitar contra les grans superfícies que els exploten econòmicament fixant uns preus per tota la seva producció i ells no poden oferir la seva producció a altra gent per tal de tenir una diversificació de clients i es veuen limitats a vendre a qui els hi paga malament.
9: Injustícies en el repartiment de recursos, els preus, les condicions de treball o decisions preses des de lluny. Aquestes són algunes de les coses que ens comenten a peu de carrer. Però quines són aquelles propostes que faria la ciutadania per tal de garantir la bona cura del món rural?
11: El quilòmetre zero. Jo el que penso és que no només fer-ho, sinó, doncs, a més de donar a conèixer, doncs, a vegades anar a conèixer la persona, com està treballant, fer una mica també d'aquestes propostes de, doncs, no sé, excursions. O propostes de portem un mercat, no?, que sigui d'aquí només de, per exemple, aquí de Cardedeu, no?, i que la gent es conegui, jo penso que estaria molt bé.
13: Doncs una llei consensuada amb els productors per tal de garantir-los que tinguin unes condicions econòmiques justes, que la seva feina estigui reconeguda i que ningú es pugui aprofitar ni d'ells ni de...

0: going to be going in the right middle next.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Al futur,
3: esteu.
4: El futuro en oso.
2: Una odeza.
5: En plural.
4: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.
2: Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
4: Onda ODS.
5: En plural. En plural.
6: Bienvenidas y bienvenidos a El futuro es tuyo en plural. Estás escuchando el primer programa de radio sobre ODS que se realiza en castellano, catalán y gallego, pero no en diferentes versiones dobladas ni nada por el estilo. En los casi 30 minutos de programa que empiezan ahora, podrás escuchar estos tres idiomas en diferentes secciones. Incluso dialogamos, incluso fíjate tú, nos entendemos porque al final es para lo que son los idiomas. Pero lo primero, ¿qué es esto de los ODS? Pues ya sabes, las siglas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, un acuerdo alcanzado por la comunidad global en el marco de las Naciones Unidas y que establece una serie de metas a cumplir para los próximos años, principalmente para el año 2030 y, bueno, algunas están más cerca de cumplirse que otras, pero para todas ellas queremos poner nuestro granito de arena, porque el poder de las pequeñas acciones que llevan a un gran cambio. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible vamos a sobrevolar hoy especialmente por encima de dos de ellos, el número 1 y el número 10. Podríamos pensar que esto va en orden y que por ser el número 1, pues este ODS es sobre el que se ha puesto pues mayor esfuerzo por parte de las instituciones o que es el que más se habla en los medios de comunicación y bueno, ni negamos ni confirmamos, pero te decimos que el ODS 1 es el de la lucha contra la pobreza. Así que quizá tras escuchar los contenidos que te traemos en el programa de hoy, pues podremos sacar unas u otras conclusiones. Por su parte, el ODS número 10 es el que nos habla del fin de las desigualdades. Y qué decir, es difícil hablar de igualdad mientras siga existiendo pobreza. Así, en este cuarto episodio del Futuro es Tuyo, en plural, nos vamos a centrar en las migraciones y la inclusión. Un tema complejo, pero que viene de lejos, se podría decir, pues sin temor a exagerar, que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Y sin ponerse tan trascendentales, pues porque cada persona que migra tiene detrás su propia historia, su motivo aliciente para dejar atrás su hogar, a sus seres queridos y llegar a otro lugar, porque en gran parte es desconocido, llena de diferencias, una de ellas quizá tan crucial como el idioma. También es complejo el fenómeno migratorio en cuanto a las formas de definirlo, analizarlo o percibirlo. Y también pueden ser complejas las formas en las que podemos avanzar en la inclusión social, o quizá no tanto. Pues teníamos la duda, ¿qué dice la gente al respecto de ello? Y hemos salido a la calle para preguntarles sobre este tema, es el altavoz. Nos vamos a Cardedeu, nuestra compañera de Radio Televisió Cardedeu, Aina, ha salido del estudio con el micro para descubrir de primera mano qué piensa la gente sobre la migración y la inclusión social. ¿Qué te has encontrado, Aina?
7: Pues ahora lo veréis, Santi, pero la verdad es que migrar no es solo cruzar una frontera, es dejar atrás una vida para empezar una de nueva. A menudo hablamos sobre las migraciones en abstracto, como si se redujeran a una estadística o fueran un fenómeno lejano, pero la realidad es que las migraciones tienen rostro, voz y nombre. Son historias de coraje, adaptación, de duelo y de esperanza, que muchas veces no lo tienen fácil. Nosotras hemos salido a la calle para preguntar qué opina la gente sobre este hecho. Hemos sido el altavoz del pueblo.
8: O altofalante.
9: El altavoz.
10: L'altaveu.
7: I és que cada any milers de persones arriben a Catalunya buscant una nova vida, fugen de conflictes, busquen feina, volen seguretat o simplement una nova oportunitat. Per reflexionar amb la ciutadania hem preguntat quines imatges o idees els venen al cap quan senten la paraula migració.
11: Quan la paraula migració el que em ve al cap doncs és una gran quantitat de persones, en aquest cas, que potser parlaríem de persones, que entren en algun país que no és el seu.
12: Aquests migrants que es veuen forçats a jugar-se la vida en pasteres per intentar fugir de la gana i de les precàries condicions de vida que tenen en el seu ambient i que es veuen forçats a buscar-se la vida en un altre lloc que no saben com el rebaran.
3: Per mi la migració, no la immigració, sinó la migració és quan la gent es surt, no, de la, del teu entorn i se'n va cap a una altra banda. I aquí el que estic veient, jo, és per la gent que té com més creativitat, més ganes de fer canvis. Penso que encara nosaltres no tenim prou cura d'aquestes persones.
7: Persones que marxen per començar una nova vida i algunes que ho han de fer per fugir de la guerra. Un moviment que comporta moltíssimes dificultats. Quins són aquells reptes que els veïns i veïnes pensen que han d'afrontar les persones migrants?
3: Primera és l'idioma, està clar, i per mi el problema és quan es fan guetos. Llavors no es veu la inclusió, sinó el que estàs veient és la diferenciació. I estaria bé, doncs, fer una miqueta, no, ara que està tan obert a tothom, doncs, si som universals, doncs també fer una inclusió de jo m'adapto a on estic vivint, però també que n'hi hagi una acceptació d'aquesta persona, aquestes diferències.
11: Crec que amb barreres importants, vull dir, la gent que entra sense papers i els agafen, em sembla, els tornen a portar al seu país, i els que es queden, doncs, no sé en quines condicions es queden.
12: Jo crec que el més difícil és prendre la decisió de marxar de casa seva, perquè ells no saben quin camí faran i no saben com el rebaran al lloc on van, perquè normalment no tindran cap familiar que els esperi, no tindran una xarxa de recolzament que els ajudi en res i es juguen el seu futur a cara o creu gairebé.
7: La llengua, la soledat, els papers, trobar feina, sentir-se acceptat... Començar de nou és molt més que tenir una adreça, però quina és la percepció que té la societat sobre com es tracten les migracions dins l'àmbit polític o des dels mitjans de comunicació?
12: Els mitjans, jo el que veig, el que crec, és que busquen la notícia sensacionalista per treure un titular i d'aquesta manera intentar posar la notícia però sense aprofundir en els perquès de les migracions. A nivell polític, per desgràcia, estan sorgint aquests partits d'extrema dreta que el seu principal discurs és l'odi contra aquesta gent que ve forçada per la gana i per intentar millorar la seva vida, no pas per gust.
11: Si em parles de política, crec que fan un tractament polític, totalment. Vull dir, depèn, cada partit defensa els interessos segons el que el seu elector vol. Però tampoc veig grans mesures per solucionar les coses. Els mitjans de telecomunicació, home, suposo que són objectius i imparcials, més que els polítics. O així ens hauria de ser.
3: El que veig és molta diferenciació, n'hi ha molta por també el que es fa, però això ja, jo pel tema de les mitjans de comunicació tinc una miqueta així, perquè penso que n'hi ha molt de drama, molta ficar por...
7: Discursos que generen por, generalitzacions injustes o, de vegades, silenci. Així és com veu la ciutadania el tractament que tant la política com els mitjans de comunicació fan sobre les migracions. No obstant, el paper del poble és molt important per ajudar algú que acaba d'arribar i afavorir així la seva inclusió. Com ho poden fer? Això ens han dit els veïns i veïnes.
11: Primer s'hauria de conèixer les dificultats d'aquesta gent per venir aquí i el que han passat, perquè la gent això no ho sap veure. I a partir d'aquí, doncs, no sé, crear alguna sèrie de tallers o alguna sèrie de coses que aquesta gent es poguessin anar involucrant i poguessin conèixer la nostra cultura i es poguessin adaptar a la nostra cultura. Una part molt important és la llengua. Penso que si parlessin, no intentessin aprendre el nostre idioma, la gent també ho miraria amb uns altres ulls.
3: Explicar és com quan portes una persona, no?, que li fas una mica, no?, de guia del teu entorn. Doncs mira, aquí es menja bé, aquí no. Aquí, si vols fer una excursió, aquí, si vols ballar, aquí, si vols aprendre no sé què. Doncs això estaria molt bé. I després, obrir una mica també, depèn si és una persona gran, si és una persona jove, no?, una miqueta ficar on podria també incloure's aquesta persona que es vegi arropada, també.
12: seria fer xarxes d'acolliment d'aquests immigrants per intentar que ells tinguin una rebuda més càlida, que tinguin unes condicions de vida amb nosaltres més humanes, que no es vegin obligats a viure amb infravivendes, i però això implica que les administracions també han d'ajudar, perquè són qui tenen els recursos.
7: Migrar no és mai fàcil. Darrere cada persona que comença de zero en un nou país hi ha una història de coratge, de pèrdua i també d'esperança. Les veus del carrer ens ho han recordat. Les migracions no són una amenaça, sinó una realitat humana, complexa i profunda. Però perquè la inclusió sigui real, cal molt més que bones intencions. Calen comunitats que acullin, que acompanyin, que obrin espais de convivència i de reflexió. Si volem una societat cohesionada, justa i rica en diversitat, no podem deixar ningú fora. La inclusió no és només responsabilitat de qui arriba, sinó de totes i tots nosaltres. I hasta aquí, Santi, lo que opina la gente de la calle sobre las migraciones y la inclusión social.
6: Pues muchísimas gracias, Aina, por acercarnos esta voz del pueblo. Y seguimos en El futuro es tuyo, en plural. Siempre interesante, incluso sorprendente a veces, cuando es la ciudadanía la que toma el micrófono y expone sus pensares y sentires sobre un tema, y en este caso un tema tan complejo como las migraciones y la inclusión social. La verdad es que ha sido todo para tomar nota, vaya. Seguimos abordando estos temas con mayor profundidad, analizando la realidad a través de sus fragmentos.
8: Fragmentos.
9: Fragments.
10: Anacos.
6: Seguimos hablando del fenómeno migratorio y vamos a intentar romper un poco la dinámica. Como todo, el fenómeno migratorio puede tener consecuencias positivas, negativas o ni una cosa ni la otra. Y el desequilibrio al final es enorme entre lo positivo que tiene, lo positivo de lo que se habla y viceversa. No es algo nuevo, pero en los últimos tiempos el volumen discursivo que se empeña en vincular a la inmigración con aspectos exclusiva y únicamente negativos es enorme. Por ello, desde MUGA, la Asociación de Emisoras Galegas, nuestra compañera Ana Santiago nos va a contar una historia, un fragmento de la realidad, hilvanando como un reportaje. El lugar donde ocurre esta historia se sitúa en Burela, un pequeño pueblo lugués a orillas del Cantábrico.
13: Hola, Santi. Imos contarvos nesta sección de Anacos unha historia de inmigración e éxito. Imos falar do concello lugués de Burela, un pequeno polvo costeiro que está situado a beira do Cantábrico, tradicionalmente ligado ao mar, pero que vivía unha profunda transformación como consecuencia da onda migratoria que se iniciou coa construcción da alumineira Alcoa e tamén dos cambios no traballo no mar. No ano 1968 chegaron a este núcleo galego os primeiros inmigrantes caboverdianos. Moi pronto foron sumándoselles senegaleses, peruanos, indonesios e até case 50 nacionalidades que conviven no seu perto de 10.000 habitantes.